qui sol matiner les torres dels serrans amb aquell breu color inicial de geranis. Veus des del menjador per la finestra oberta, venim a fet ací, en ja veus al voratge, escoltes des del llit